0: Hauetan be.
1: Gaur ere bai.
0: Egunero bezala, gaur ere lainoa zulatuko duten oihar goiztiarrak egonen dira. Emakumeek karrika garbitzen dutenean. Eta nik, oian etzanda, entzunen du nola jartzen duen amak ikatza sukaldean. Eta dituko din damu pixka bateken. Egunero bezala, gaur ere maiteko dut ezagutzen ez dudan jende guzia. Eta apeka hitz eginen diet, xamurkiro. Eta bar gauean ikasitako bertso guztiak erranen dizkiet.
1: Com cada dia, avui també la gent dirà bon dia quan em trobi, i les dones que ranten tindran les mans vermelles, i un sol massís repintarà les fàbriques quan els manobres alcin en triomf les gavetes. Com cada dia, avui també pregaré pels absents i pels morts, i m'esforçaré a repetir llurs noms que ja començo a oblidar, perquè el record em purifiqui.
0: Egunero bezala.
1: Com cada dia.
0: Gaur ere soratuko nau fabrikako sala fàbrica. Eta enviatuko una mica de la quietud dels diumenges. Eta l'horategia, negu, l'hivern,
1: sota la pluja.
0: Eta gauari,
1: i
0: esperaré la nit
1: que
0: l'an esteco. Eta jaquí, gaur, dena.
1: Avui, egunero bezala egon dela. Maitatu
0: eta gorrotatu egin dudala. Eta
1: gian, ikasi dudala bizitzen, pixka bat. I una mica també, de morir.

0: prometia matxar i avui mos tirant terra damunt. Plen de prejudicis, prensa desconfiança de dors desconeguts. Quan fer-te somriure justificava qualsevol medi. Jo un dia també tindré aquest somriure i no s'irà damunt del teu pit. Xot simbiosi des de sa pobla, Miquel Bernassa al Baixos. Miquel Bernassa al Baixos.
1: Larogeita mazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.